0: El primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes en sentit Llobregat. També hi ha aturades a l'AP7, a la Roca del Vallès en sentit sud. Precaució per una possible incidència en aquest punt. I atenció perquè està tallada l'AP2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident. Hem de parlar també de Rodalies. Al matí comença amb la circulació interrompuda a tres línies. L'R13 entre Valls i Vilaverd, l'R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Ordenen l'evacuació de més de 300 persones dels nuclis fins ara confinats per l'incendi que crema des d'ahir a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els bombers treballen per poder donar per estabilitzat el foc al llarg de la jornada. És el tercer incendi en una setmana a la zona i ja ha afectat més d'un centenar d'hectàrees. Puja fins a 13 el nombre de víctimes mortals de l'incendi de Los Gallardos a Almeria. L'última és una dona britànica de 93 anys que va morir ahir al vespre a l'hospital. També consten 10 desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar aquest foc, que ja ha cremat 7.000 hectàrees, i avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament del foc. Mor una nena de 9 anys per un despreniment de roques mentre es banyava en un gorg del riu Canaletes, a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. La caiguda de les pedres també va ferir una noia de 24 anys que van evacuar en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Comença la tercera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà com a mínim fins dimecres. S'esperen temperatures que superaran àmpliament els 40 graus. Els bombers han reforçat el dispositiu a tot Catalunya perquè hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. I França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. I ho acabem de saber, ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La casa de l'octubre roig o Merlin.
2: Esports. El Barça de Hansi Flick comença avui la pretemporada. El president Joan Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari. 10 jugadors del Barça encara són al Mundial de Futbol per disputar les semifinals. Avui, últim entrenament i roda de premsa de l'equip espanyol abans de jugar demà contra França. I Marc Márquez té el títol mundial de MotoGP a 18 punts després de guanyar la cursa d'Alemanya al Tour. Avui, jornada de descans, amb Pogacar com a líder amb 2 minuts 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, l'aixafogor s'intensificarà avui a tot el país, però sobretot a la costa. Temperatures una mica més altes i amb valors pròxims als 40 graus a ponent. Fins al migdia no es descarta algun plogim amb núvols baixos al delta de l'Ebre, més serè a la resta, amb pols sahariana en suspensió.
3: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
4: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
3: 101.2 FM.
5: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ja tenim amb nosaltres el Ferran Aràndiga des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dilluns, destacant que tenim la T244 tallada entre Querol i Aiguamúrcia per l'incendi forestal. També continua tallada la AP2 de Barberà de la Conca per l'incendi d'un vehicle d'aquesta matinada que deixa desviaments per la sortida 193 en direcció a Barcelona. A la mateixa AP2 hi ha una avaria que en direcció Lleida talla un carril a l'altura de Bisbal del Penedès amb un quilòmetre de lentitud. També tenim una avaria a la AP7 a l'altura del Papiol que deixa els vehicles al voral i provoca un quilòmetre de retencions en sentit nord. Per altra banda, també tenim fins a 4 accidents actius. El primer a la C-14 a la Selva del Camp, que en direcció Reus talla un carril de circulació. L'altre a la C-31 a Hospitalet de Llobregat, en direcció Barcelona deixa els vehicles al voral. El tercer accident ha estat a la AP-7, que deixa fins a 6 quilòmetres d'aturades en sentit sud entre Barberà del Vallès i Cerdanyola, en direcció Tarragona, que arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació. El darrer accident ha estat a la B-30, també al Vallès, concretament al punt de Barberà, que en sentit nord, amb l'enllaç amb la C-58, talla un carril provocant 3 quilòmetres de retencions. Tot plegat, més enllà de les retencions habituals, destaquem el nus de la Trinitat, que circula amb moltes retencions en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia, gràcies i fins demà, Ferran.
1: Fins demà, que vagi molt bé.
0: Doncs ja sabem com tenim l'estat de les carreteres. Ens diu el Ferran Aràndiga que paciència és el que toca. I sobretot, jo sempre dic, oblida't del mòbil si estàs conduint. Vinga, ara sí, ja arrancamos con este Venecia, hombres G. Buenos días también a Pastora, que nos está diciendo buenos días. Buenos días.

I per aquí tenim més, missatges. Aquí tenim a la Maica de Casa Gemes, que ens demana una cançó, doncs, per refrescar-nos, una cançó per refrescar-nos. Ens diu així, a veure, espera, que surti la cançó, on és la cançó que ens acaba de, demanar? A veure, aquesta, no, és aquesta, és aquesta, és aquesta. Ara sí, ara sí. Ens diu la Maica de Casa Gemes, bon dia, Maria, aquí la Maica de Casa Gemes. Primer, et desitjo bon programa i millor setmana. M'agradaria escoltar la cançó El ventilador de Búhos i Banda Neon per la Pepi de Sant Mori, per tu, t'envio una abraçada. Gran i el meu agraïment. Doncs per tu també, un petó ben gran, i espero que amb aquesta cançó et refresquis una miqueta. Un petonet, guapa.

Tengo aquí un mensaje largo, anem a llegir-lo. És l'Andreu de Vilanova. Diu, hola Maria, sóc l'Andreu de Vilanova. No acostuma... Ah, no, no. Diu, sóc l'Andreu. Espera, espera, quan sem, Maria? Bon dia, Maria. Està en català, eh? Diu, sóc l'Andreu. A Vilanova no acostuma a passar això. Diu, home, sempre hi ha algú que no té gaire educació, però en general no passa. La meva parella i jo hem estat a platges de València i allà sí que se't posen a sobre... diu, estàvem tranquil·lament i l'únic que estava ple de parasols per tot arreu sense ningú, sol. Estava sol. I al cap d'una estona va començar a arribar gent a cada parada, a cada parasol. En poca estona estàvem rodejats de neveres, cadires, tombones, colchonetes, gent passant per sobre de la teva tovallola, etc. Al final estàvem encerclats i no podíem ni moure'ns. Horrorós. Vam marxar com vam poder. Ostres, Andreu, que fotut, eh? Per què ens movem nosaltres de casa nostra si estem a vegades millor, eh? Diu, em pots posar caramelos de l'osa Maia? Moltes gràcies i un petó. Igualment per tu, caramelos, caramelos. Vinga, som-hi, que tingueu un bon dia.

Bon dia, Rosa de Canyador, que també està aquí. Diu bon dia, diu estic aquí, Cari. Moltes gràcies, Rosa. Aquí hi ha alguien más. Conchi de Castefa. Dice, aquí estoy. Soy Conchi de Castefa. Un besazo.

Pomar, Badalona. Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofà se't sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.

de rumba. Que bonic, que ritme que té el Flaca. Vinga, que estem aquí al Cafè Show. Ja ho saps, hasta les 4 de la tarda. Un plaer d'estar amb tu, sempre.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fins ara al Catalunya migdia us hem explicat que els Mossos d'Esquadra busquen un piròman que hauria provocat els 3 incendis de l'última setmana a Aiguamúrcia, al Camp. Tots els indicis apunten que els focs intencionals en plena onada, que aquests focs serien intencionats i això en plena onada de calor. Els bombers alerten que tenim al davant, a més, altra vegada aquest escenari que tant temen de la simultaneïtat, perquè a aquesta hora també estem pendents d'un altre foc a Lladurs, al Solsonès. També us hem parlat de la polèmica pels comentaris racistes de l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre la selecció francesa. El govern espanyol i el francès troben inacceptable el comentari de Rajoy, que considera que a la selecció francesa hi falten francesos per l'origen africà de molts dels seus integrants. El PP, en canvi, hi veu només sarcasme i evita desautoritzar Rajoy. I ens hem fixat també en la sentència del Tribunal Suprem que obliga a incloure el castellà als cartells de les escoles i instituts catalans que fins ara rotulaven els seus espais només en català. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
2: Doncs que els Mossos d'Esquadra i els tècnics de l'Ajuntament de Gandesa inspeccionen la zona on ahir una nena de 9 anys va morir a causa d'un despreniment de roques en una zona de banys a tocar de Gandesa, això és a la Terra Alta. En l'accident també va resultar ferida greu una jove de 24 anys. Anem fins a Tarragona, Colla Ballester Brumós.
3: Bona tarda. Les inspeccions continuaran fins demà per determinar si l'espai és segur. Es tracta d'una zona de piscines naturals on ahir es banyaven les dues víctimes quan es va produir el despreniment. La nena de 9 anys va morir i la dona de 24, de la mateixa família, va poder ser rescatada en vida. Està ingressada en estat greu a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Carles Luz és l'alcalde de Gandesa.
4: Tenim comptabilitzat unes 18.000 persones a l'estiu de visitants, però hem de tindre en compte que és un espai natural on hi ha un risc, malauradament, que aquestes situacions no havien passat mai a la Fontcalda. Sí que és veritat que havien tingut lesions traumatològiques a la cama o al peu, però aquesta situació no l'havien tingut mai.
3: L'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol oficial i aquest migdia s'hi ha fet 1 minut de silenci.
2: I més d'una vintena de dotacions continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat a Lladurs, això és al Solsonès. És una zona boscosa on és difícil d'accedir. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
5: Bona tarda, sí. El foc ha començat a 3:15 en una zona forestal de difícil accés, concretament al Collet dels Lladres. Ha agafat intensitat ràpidament i crema ara en línia descendent. Amb tot, ja s'ha pogut fer arribar una línia d'aigua al cap de l'incendi i es treballa amb contundència al flanc esquerre. Hi treballen ara 26 dotacions, 6 mitjans aeris i també membres de l'agrupació de defensa forestal. El foc té un potencial d'unes 400 hectàrees de terreny forestal, tot i que no es troba a prop de cap zona habitada.
2: I la jutge que investiga la gestió de la Dana València de l'octubre del 2024 ha dictat una resolució que eleva a 231 el nombre de morts per la catàstrofe al País Valencià. Aquesta nova víctima, que estava en estudi, és un home d'edat avançada que va morir el mateix dia dels aiguats, el 29 d'octubre, a causa d'un infart quan era a casa seva, això és a Benetússer. I aparten un monitor de natació de l'European International School de Sant Cugat per 2 possibles casos d'abús a 2 alumnes d'entre 3 i 5 anys. Les famílies van alertar la direcció després que les nenes expliquessin els fets. El centre va activar els protocols de protecció del menor, va apartar el treballador quan va tenir coneixement del segon cas i va traslladar tota la informació als Mossos d'Esquadra. Segons l'escola, el monitor hauria fet un petó a la boca a una menor i li hauria demanat que guardés el secret. En un altre episodi, hauria acompanyat un altre nen al vestidor i l'hauria ajudat a treure's el traje de bany, una actuació prohibida pels protocols del centre. El centre assegura que revisarà tots aquests protocols per determinar si cal apartar de manera immediata qualsevol treballador després d'una primera denúncia. I encara un apunt més, perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha demanat calma al sector del cava davant les peticions dels pagesos d'arrencar vinyes de manera subvencionada per acabar amb els excedents de raïm. La Generalitat està amoïnada per la pèrdua de superfície de vinya que podria ser perjudicial en el futur. Corresponsal del Penedès, Montse Gener-Riba.
6: Hola, bona tarda. De la taula del cava que s'ha fet avui en tot el sector i que ha fixat el preu del raïm al voltant del 0,55 euros al quilo ha servit per analitzar la complicada situació que divendres va portar Unió de Pagesos a treure els tractors al carrer. Aquest any la collita és bona i aquest augment fa que no tot el raïm es pugui vendre als cellers. Per això molts viticultors diuen que no n'hi ha prou amb els 9 milions que posarà la Generalitat per pagar els pagesos que s'acullin a la barema en verd o a la destil·lació de crisi. Volen una arrencada social de vinya, reduir el nombre de vinyes, però aquesta mesura, segons el conseller Ordeig, pot condicionar el sector del vi i el cava en el futur. Per això demana que es facin propostes i s'arribi a un acord que després s'haurà de plantejar a Madrid.
7: Jo que he demanat com a conseller, diu, escolteu, digueu-me la previsió de quilos de raïm que necessitarem pels propers anys, més o menys, les hectàrees que necessitarem més o menys, amb la recuperació del mercat també, i veure, aviam, que no perdrem hectàrees que llavors necessitem en el futur.
6: Segons el conseller, la solució no és produir menys raïm, sinó vendre més ampolles al món. Ha dit que també aquí és imperiós que tots els restaurants tinguin vi i cava català i que tots els turistes tinguin l'oportunitat de tastar-los.

0: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel El Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.
1: Abrimos nuestro baúl. Desvío al paraíso. Ander Mai.

0: hemos olvidado.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, en punt, les 4. Els bombers confien a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. El PP justifica pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga al Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic mentre reclama el líder del PP, Núñez Feijóo, que el desautoritzi. El president de la Generalitat espera que la sentència de la justícia europea sobre l'amnistia sigui clara i s'apliqui de manera diligent. Ella també ha defensat des de Madrid el nou model de finançament autonòmic que s'ha de debatre a finals de mes en una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. I la Unió Europea que vol fixar en 13 anys l'edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que es vol unificar la normativa a nivell europeu i que la proposta es concretaria després de l'estiu. Trump acusa l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que dura gairebé des de fa una setmana. El preu del petroli puja al voltant d'un 2%. I el judici contra la cúpula de salut que durant la pandèmia per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils queda vist per a sentència. A la darrera sessió, la Fiscalia ha retirat l'acusació i la causa segueix endavant només amb els sindicats policials com a acusació particular. Han trobat les restes d'un ou de fa gairebé 2.000 anys amb la clova i encara amb matèria orgànica en les excavacions arqueològiques d'una vila romana a Sarrià de Ter, al Gironès.
1: Esports.
3: El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar de 15 jugadors que han jugat o encara estan disputant el Mundial de Futbol. També en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas al London City les tres pròximes temporades. León va deixar el club blaugrana després de 9 anys. Mentrestant, el Badalona Women incorpora Vicky Losada, cedida pel Bristol City per una temporada. I el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu. El vessant nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball.
2: I tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i nuvolades inofensives al Pirineu. Es mantindrà el cel terrós per la pols sahariana avui i els pròxims dies. Avui les màximes més altes arribaran cap als 38 o 39 graus a Ponent. La calor s'anirà intensificant i en els propers dies tornarem a arribar als 40 graus i la xafogor que serà més forta encara al litoral.
1: Trescat Info.
4: Ràdio Pomar. Badalona.

0: Ràdio Pomà, Badalona. La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova casa.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona. Si eres autónomo o tienes un pequeño negocio, ahora cuando más nos necesitas, puedes contar con nosotros. Llámanos al 93 466 56 57 y te informaremos. En Radio Pomar queremos ayudarte para que llegues más lejos. 93 466 56 57, porque tú te lo mereces.

0: 3CAT Info. En punt, les 6 de la tarda. Ha mort una dona d'uns 60 anys en un incendi d'un bloc de pisos al districte de l'Eixample de Barcelona. El foc ha començat poc després de les 4 de la matinada en un pis de la quarta planta i no se'n saben les causes. El SEM també ha traslladat 5 persones més en estat menys greu a l'hospital. Els bombers confien a poder estabilitzar al llarg d'aquest dilluns l'incendi d'aigua a Múrcia que ja ha calcinat prop de 150 hectàrees. Els primers indicis apunten que el foc ha estat provocat i els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per identificar-ne l'autor. El PP justifica pel sarcasme de Rajoy el comentari en què l'expresident espanyol afirmava que França juga el Mundial sense francesos i insinuava que els jugadors negres no ho són. El govern espanyol acusa Rajoy de provocar un incident diplomàtic, mentre reclama al líder del PP, Núñez Feijóo, que el desautoritzi. El president de la Generalitat espera que la sentència de la Justícia Europea sobre l'amnistia sigui clara i s'apliqui de manera dirigent. Illa també ha defensat des de Madrid el nou model de finançament autonòmic que s'ha de debatre a finals de mes en una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El judici contra la cúpula de salut durant la pandèmia per la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils queda vist per a sentència. A la darrera sessió, la Fiscalia ha retirat l'acusació i la causa segueix endavant només amb els sindicats policials com a acusació particular. Trump ha acusat l'Iran d'incomplir l'acord provisional d'alto el foc i defensa que prendrà el control de l'estret d'Hormuz. Els Estats Units i l'Iran es continuen intercanviant atacs en una escalada que dura gairebé des de fa una setmana. I mentrestant, el preu del petroli que puja al voltant d'un 2%. La Unió Europea vol fixar en 13 anys l'edat mínima per accedir a les xarxes socials. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha anunciat que es vol unificar la normativa a nivell europeu i que la proposta es concretaria després de l'estiu.
1: Esports. El Barça ha començat avui la pretemporada amb les tradicionals proves mèdiques. Hansi Flick no pot disposar encara de 15 jugadors que han jugat o bé encara estan disputant el Mundial de Futbol. També en aquest esport, l'exjugadora del Barça, Mapi León, acompanyarà Alexia Putellas al London City les tres pròximes temporades, mentre que el Badalona Women incorpora Vicky Losada, cedida pel Bristol City per una temporada. I el Barça de bàsquet ha anunciat la segona incorporació de l'estiu. És el base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba del París Basketball.
0: I avui que tindrem una tarda assolellada amb algunes bandes de núvols prims i nuvolades inofensives al Pirineu. Es manté el cel terrós per la pols sahariana avui i també els pròxims dies. Avui unes màximes més altes que arribaran cap als 38 o 39 graus a Ponent. Una calor que s'anirà intensificant i els propers dies tornarem a arribar als 40 graus i la xafogor serà més forta al litoral. 3CAT Info.